Donant, no l'oblidar que mai han fiesta. A mi també és la fiesta, ta, però a mi presentació un dia mi band, un dia mi band preferit, que està Back in Time, des mai han na, Nautical Club, va tenir afprac, no? Des ja va ser, entrada està gratis, van dir anar de per, i va treballar en el MAC, van anar de visa, i van apoyar-nos gent en el Aruba. Nanto nos músico nanki y eta di sorry si eta di 8 de noche pa Jesus or de noche na nautical eta Back in Time e band novo ku alanta ku poco música y músico nanku ta hobby bon de músico ku quizás ya bosonan conocen ancaba seguro. Okay, la gami bai ku nos cas comerciali o menos se back.